Ei, amb molest, trobem zics que em bo. Zinc tertan íntegre lo ha cartot. En únic roman a magnífic en tuin. Desgarrat estem a valoi polbuin. Ei, amb molest, trobem zics que em bo. Zinc tertan íntegre lo ha cartot. En únic roman a magnífic en tuin. Desgarrat estem a valoi polbuin.